0: del Tribunal Suprem que ha aplicat per primera vegada l'amnistia després de l'aval de la Justícia Europea. Els operaris continuen treballant en l'esvoranc d'aquest dimecres de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac i que ha deixat sense servei l'R2 i l'R11. Injecten formigó per tapar el pou de grans dimensions i després avaluaran el terreny. S'espera que aquest dissabte Adif i el Ministeri de Transports confirmin quin dia es podrà recuperar el servei. De la seva banda, Territori continua investigant les causes d'aquest esvoranc. I on es va recuperant certa normalitat és el barri de Sant Gervasi i la Bona Nova després d'un altre esvoranc. El provocat per les obres del metro de la línia L9. Aquesta setmana van tornar a casa alguns dels veïns afectats i durant els propers dies es mantindrà la tendència perquè les inspeccions continuen sent favorables. Cristina Martín.
1: Els primers seran els veïns del carrer Rubinstein número 6, que podran tornar algun dia de la setmana que ve. La setmana següent ho podran fer els veïns del número 54 de Sant Gervasi de Cassoles, l'últim bloc que quedava pendent en aquest carrer. Pilar Díez, delegada del Govern a Barcelona.
2: Amb això, amb aquests quatre edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: El 40% restant dels habitatges afectats que es reparteixen entre el carrer Rubinstein i Teodora a Madrid encara no té una data de retorn. El govern ha activat ajudes de fins a 2.000 euros per família per cobrir les despeses que el desallotjament els hi ha suposat. També se'ls hi donarà l'opció de deixar de pagar el lloguer.
0: El Tribunal Suprem aplica per primer cop la llei d'amnistia després que la Justícia Europea avalés la norma la setmana passada. L'alt tribunal exonera així a 8 condemnats per delictes de desobediència i desordres públics. Núria Alcalà, bon dia.
3: Bon dia. Sí, en concret, l'alt tribunal aplica l'amnistia als 4 exmembres sobiranistes de la mesa del Parlament presidida per Roger Torrent. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va absoldre del delicte de desobediència per facilitar la tramitació de resolucions a favor de la independència i en contra de la monarquia. La sentència encara no era ferma perquè estava pendent de recurs al Suprem, però en base a la llei d'amnistia ara queda exonerada la responsabilitat penal tant de Torrent com de Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado. El Suprem ha aplicat també l'amnistia a 3 manifestants acusats de desordres públics en diverses concentracions posteriors a la sentència del procés a Barcelona i Girona. D'altra banda, també ha quedat amnistia l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, qui va ser condemnat per desobediència greu per cedir locals públics per la celebració de l'1 d'octubre.
0: I el govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya. Segons els càlculs de l'executiu i els morats, la nova norma permetrà construir fins a 20.000 habitatges en els propers 4 anys. Lorena Enns.
4: Govern i comuns volen permetre que els blocs d'oficines, hotels i aparcaments en alçada puguin transformar-se en edificis amb usos residencials. També plantegen que un local comercial es pugui convertir en habitatge d'HPO, això sí, sempre quan tingui almenys 50 metres quadrats. Els de Salvador Illa i Jessica Albiach tracten d'identificar qualsevol escletxa per augmentar el parc públic d'habitatge protegit. I Sílvia Paneque, consellera de Territori, i Jessica Albiach, líder dels comuns.
5: Garantir que l'habitatge compleixi aquella funció social essencial, que és la de ser una llar.
6: Que directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
4: Aquells edificis que tinguin una alçada més baixa que les finques al seu costat podran incrementar en un 20% les plantes construïdes. També es permetran subdivisions en edificis on no es poden preveure més habitatges i la reconversió de despatxos. D'aprovar-se la llei, estipularà que qualsevol pis que es construeixi en algun dels municipis amb el mercat tensionat ja no podrà destinar-se en cap cas ni a lloguer turístic de temporada o d'habitacions. Només es permetrà la residència habitual i permanent.
0: I el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova dues propostes d'Esquerra i els comuns per climatitzar les llars de les persones més vulnerables. Els grups hi han votat en contra, excepte el Partit Popular i Vox, que a la proposició republicana s'hi ha abstingut i a la dels comuns hi ha votat en contra. Un plenari que també ha aprovat la concessió de les medalles d'honor del 2026 entre els guardonats, la nostra companya Conxita Casanovas. És una informació de Maite Boada.
7: Conxita Casanovas ha rebut la medalla d'honor 2026 de l'Ajuntament de Barcelona com a referent a Catalunya del periodisme i la crítica cinematogràfica i per la seva tasca de difusió i promoció del cinema. El plenari ha acceptat també les propostes d'Esquerra i Comuns per tal que les famílies vulnerables puguin tenir l'habitatge climatitzat. Els comuns han quantificat la xifra d'inversió, 20 milions d'euros, per instal·lar aires o ventiladors a domiciliars i la creació d'una oficina per la gestió. El govern hi ha votat a favor, tot i que la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha recordat que és difícil saber si l'ajut s'ha d'atorgar a propietaris o a llogaters.
8: Qui hauria de demanar l'ajut? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? Tot això està per debatre, són detalls importants.
7: El ple ha votat també favorablement la candidatura de David Bondia com a síndic de Greuges per 5 anys més. En finalitzar la votació, Bondia ha proposat ampliar la institució amb pressupost personal i espai, continuar amb les tasques de mediació, a banda de lluitar per defensar els drets dels barcelonins.
0: I avui, 25 de juliol, Dia Mundial per la Prevenció de l'Ofegament, els socorristes de Barcelona es concentren a la plaça Sant Jaume per exigir acabar amb la precarietat que viu el sector i garantir un servei digne a Llorenç Llop.
9: Garantir un servei segur i digne i acabar amb la precarietat del sector són alguns dels pilars principals de la protesta dels socorristes de Barcelona que es concentren aquest matí a la plaça de Sant Jaume. Diego Arco és el secretari d'Acció Sindical de Socorristes.
10: Volem reclamar més inversions en el socorrisme i un canvi de model. Portem 10 anys amb 5 empreses diferents que arriben, estan portant diners públics, precaritzen i ens deixen sempre amb els mateixos problemes.
9: Un any després de les primeres protestes, els socorristes tornen a sortir al carrer per aixecar la veu davant el creixement de defuncions a les costes catalanes. Des de que va començar la campanya de bany, són ja 24 morts sumant platges, piscines i aigües interiors. En total, 4 menys que la campanya anterior, quan encara queda més d'un mes d'estiu.
0: I també us expliquem que mor un treballador del Camp Nou després de rebre un cop de calor. Segons els Mossos d'Esquadra, la mort de l'home de 54 anys es considera un accident laboral. Els agents van rebre l'avís pels vols de 3:45 de la tarda. I presó provisional sense fiança per l'home que va intentar matar la seva parella a la Canonja, al Tarragonès. La víctima continua ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. I també presó provisional sense fiança per al segon detingut per la mort d'un menor al Parc de la Pegaso de Barcelona. Els fets, recordem, van tenir lloc el 3 de juliol. En esports, primer amistós del Barça davant l'Europa amb victòria pels Blaugrana 4-1 a 2:15 del matí. Espanyol Sabadell a la Ciutat Esportiva de Nijarque. No hi serà Antonio Roca, que aquesta temporada jugarà cedit al Mallorca durant un any. També a 11:15 a Girona, a l'Alavés i a les 8 al Nàstic Andorra. Del Barça femení destaquem dues renovacions, Marta Torrejón fins al 2027 i Carla Julià fins al 2030, que a més ja té fitxa del primer equip. I en bàsquet continuen arribant reforços. Tarais Martín, 8è fitxatge del Barça. I acabem parlant de waterpolo. A Espanya disputa hores d'ara el partit pel 5è lloc de la Copa del Món davant Montenegro. I Pablo Alborán inaugura aquesta nit l'edició d'enguany del Festival Sons del Món de Roses. Serà l'única actuació de l'artista malagueny durant aquest estiu a Catalunya abans del seu retorn als escenaris amb la gira Global Tour Kilòmetre Zero. A les 10 de la nit, Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses. Amb l'artista de Malaga ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Alerta per risc elevat d'incendi forestal. Una autèntica emergència nacional amb l'incendi que crema a Madrid i Àvila i es considera un de sol amb més de 20.000 hectàrees calcinades. El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona aquest matí i advoca per un pacte d'estat després de les 130.000 hectàrees cremades a tot l'estat en el que portem d'any.
2: Hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge institucional al sud-est asiàtic, ha expressat la seva solidaritat amb els damnificats pel foc.
3: Hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, i remarcar que un cop més, en aquestes circumstàncies, el més important és preservar les vides humanes.
0: A Catalunya, tot i que les temperatures s'han afluixat una mica, l'entrada de vent, la baixa humitat i la previsió de tempestes es converteixen en un còctel fatal que obliga a estar atents. I és que un llamp pot originar un foc en qualsevol moment. Aquesta sembla la causa de l'incendi declarat ahir a Farrera, al Pallars Sobirà, que els bombers han pogut estabilitzar després de cremar una quarantena d'hectàrees. Un incendi alta muntanya en un lloc molt difícil d'accedir. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Inuncat i manté també l'alerta del Pla Infocat. De fet, ho està des del 3 de juliol amb l'incendi de les Gavarres. Des d'aleshores continuem en una situació excepcional que ens obliga a no baixar la guàrdia. Sobretot, el risc és elevat a Ponent, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Empordà. Tot el territori està en avís. També a la ciutat de Barcelona s'ha activat l'alerta per risc d'incendi. Es demana a la ciutadania extremar la precaució al medi natural i respectar el tancament d'accessos als massissos forestals. De seguida repassarem la previsió meteorològica, però hi ha altres perills que ens deixa l'estiu, com ara els ofegaments. De moment, en portem 25 a Catalunya des que va començar la temporada de bany fa poc més d'un mes. L'últim, aquesta matinada, un noi de 21 anys que ha mort ofegat al canal dret del riu Ebre a Amposta. Avui és precisament el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments i els socorristes s'han aprofitat per portar les seves reivindicacions al carrer. Reclamen recursos i un canvi del model de gestió del servei de salvament i socorrisme.
4: Impotència, frustració, perquè són molts anys ja lluitant, fa falta més pressupost i encara no arriba.
0: Un altre col·lectiu essencial que es queixa és el dels bombers. Tant voluntaris com professionals treballen en precari i reclamen més mitjans i més efectius.
5: Pensem que amb un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
0: A l'edició cap de setmana sentirem les reivindicacions de bombers i socorristes i ens fixarem també en els riscos de l'estiu. Mirarem també d'esvair dubtes després dels ensurts que hem tingut en els últims dies amb els accidents a les obres del metro i de Renfe. En parlarem amb Jordi Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Previsió del temps, Emet Noelia García.
6: Cap de setmana amb temps inestable a Catalunya. Molta tensió durant aquesta tarda a la zona nord. S'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes, amb ventades i calamar-se. A Girona es podran acumular fins a 30 litres per metre quadrat durant una hora. Avui també baixen les temperatures, màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida i a Tarragona i 31 graus a Barcelona. Demà diumenge les temperatures seran més baixes. És una informació de Emet.
0: I mirem ara la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
7: Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora i pel que fa a incidències, destaquem la Ronda Litoral de Barcelona, que es troba tallada a l'altura de Poblenou en sentit Trinitat. De moment les cues arriben a la zona de Montjuïc en aquesta Ronda Litoral i, de fet, també en sentit contrari hi ha lentitud amb aturades entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Pel que fa a la Ronda de Dalt, també tenim un tram d'aturades entre Esplugues i la zona de Cornellà, més tocant el nus del Llobregat en aquesta direcció. I a la resta de punts de la xarxa viària, seguim parlant, per exemple, de l'autopista AP7, tot i que ha millorat, a la zona de Martorell, lentitud aturades en sentit sud, també l'autopista del Maresme, la C32 a Mataró, en sentit nord, la Pota Nord, la B20 de Santa Coloma de Gramenet a Barcelona, o també en el cas de les vies de la Costa Brava, seguim parlant de la C65 i també de la C35, les dues de Llagostera en direcció Platja d'Aro. Recordem també el tram d'obres que afecta la zona de Jorba, de l'autovia 2 en sentit Lleida, amb lentitud aturades en aquesta zona entre 1,5 km i 2 km. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I incidències també a Renfe. La circulació a les línies de Rodalies R3 està suspesa per un problema al sistema de regulació del trànsit ferroviari. Els usuaris es deriven a la línia R4. Hi ha també un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, les línies R2 i R11 estan afectades per l'esfondrament registrat a les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac. Avui s'espera conèixer la data de la represa del servei. Amb l'Albert Vaques als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal d'alta muntanya declarat ahir a Farrera, al Pallars Sobirà. Ha cremat unes 36 hectàrees del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Segons les primeres hipòtesis, l'incendi estaria causat per un llamp. Protecció Civil manté activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 195 municipis i es proveix l'accés a diversos massissos i parcs naturals per evitar precisament aquest risc d'incendi. Els bombers de Catalunya no donen l'abast. En plena temporada falten efectius i recursos. Com a mesura de pressió al departament, el 90% dels parcs protesten des de Sant Joan. S'han acabat les hores extres, diuen, per tapar les mancances del servei. Un dels darrers parcs a adherir-se ha estat el de l'Hospitalet de Llobregat, que és un dels majors del territori. Laura Zurriaga.
8: Els bombers es planten. Ni hores addicionals, ni més serveis voluntaris per tapar anys, diuen, de desinversió. Durant la campanya d'incendis als parcs del territori, sovint queden sense personal per la simultaneïtat dels focs, posant en relleu un servei infradimensionat, com passa al parc de l'Hospitalet de Llobregat. Carles Urgell, bomber i delegat sindical de la CGT.
5: Si els mínims de parc normals són 8 bombers i bomberes, doncs ens quedaven amb 4 bombers. Això, sumat a que hi ha una falta d'equips de protecció, ha provocat fins i tot que d'aquests 4 bombers, en algunes ocasions, ens trobéssim amb que 2 no tenien equip.
8: El cos arrossega els efectes de la crisi de 2008. En la darrera dècada s'ha duplicat el pressupost, però encara falten efectius, falten vehicles, falta sou i cal agilitzar el sistema de desinfecció dels equips de protecció.
5: Poden passar moltes guàrdies fins que recuperen el seu EPI després d'un procés de descontaminació i durant aquest temps no hi ha equips de substitució per tal de suplir aquesta mancança. Ens trobem que és responsabilitat dels bombers netejar-los al parc i descontaminar-los amb un cubell, un fregall i sabó, amb mitjans de fortuna.
8: Des de l'any 2016 s'han incorporat 1.000 bombers per les jubilacions de 2008 a 2016. Avui són 2.700 efectius al territori, una xifra insuficient reclamant per cobrir els mínims.
5: De forma estimada, pensem que amb un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
8: El Departament d'Interior es recolza en la tasca dels bombers voluntaris. Cobren 10 euros l'hora, tenen la mateixa formació que els funcionaris, però la Generalitat no reconeix la seva relació laboral. Francesc Castillo, bomber voluntari i portaveu de l'associació Bombers Precaris en Lluita.
9: Bé, nosaltres reclamem que reconeguin els nostres drets laborals, val? Perquè al final nosaltres creiem que quan estem fent de bombers estem treballant. Nosaltres fem la mateixa tasca que els companys bombers funcionaris, no se'n reconeixen ni els drets laborals, ni la prevenció de riscos, ni el coeficient reductor cara a la jubilació, ni les malalties professionals, res de tot això se'n reconeix a nosaltres.
8: Dels 1.300 voluntaris, gairebé 500 s'han sumat a les 12 denúncies interposades als jutjats socials. Per altra banda, el departament emplaça els sindicats de bombers a reunir-se a la tardor per atendre les seves reivindicacions. Els bombers decidiran si amplien o no les mesures de pressió aquest cap de setmana.
0: I avui hem escoltat també les reivindicacions dels socorristes que han sortit al carrer per tot coincidint amb el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments. 30 cada hora n'hi ha al món, segons les estadístiques. A Catalunya, en el que portem d'estiu, han mort ofegades 25 persones. L'última, avui mateix, Llorenç Llop.
10: Es tracta d'un jove de 21 anys que ha perdut la vida en posta. La víctima s'estava banyant al canal marítim amb un amic quan els bombers van rebre l'avís. Ja a les 4 de la matinada van trobar el cos sense vida del jove a 7 quilòmetres del punt inicial. Amb aquesta ja són 25 les víctimes mortals a Catalunya durant la campanya de bany, 13 en platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. Les xifres preocupen, ja s'han superat els registres de l'any passat en aquestes dades i el total de defuncions és de 25, 3 menys que la campanya de l'any passat, quan encara queden 7 setmanes d'estiu. Moltes d'aquestes morts, segons la doctora Montserrat Romaguera de Canfic, són evitables.
11: S'ha d'evitar el bany en zones de risc, roques, llot o corrents, i també formar la ciutadania en maniobres de salvament i la reanimació, coneguda popularment com el boca a boca.
10: Davant aquesta situació, socorristes de Barcelona s'han concentrat per protestar contra les administracions i reclamar unes condicions laborals dignes per oferir un servei segur. Ignacio García, portaveu d'Acció Sindical de Socorristes.
4: Que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents que som nosaltres per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
10: Els ofegaments són la tercera causa de mort accidental a Catalunya. Al món cada any moren 300.000 persones per aquesta causa. La meitat són menors de 30 anys i una quarta part infants.
0: Gràcies, Llorenç. Els ofegaments a platges i piscines són dels perills de l'estiu, però no pas l'únic. Intoxicacions alimentàries, cremades solars i picades d'insectes i altres animals són altres clàssics de l'estiu. Maria Gómez.
12: Clàssics que podem tenir sota control. La pell, per exemple, més enllà d'utilitzar crema de factor 50, els experts aposten pel que anomenen la fotohabitació, és a dir, no tenir contacte amb el sol durant les hores més fortes de la radiació. Alejandro Fernández Casado és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Cimas Sanitas de Barcelona.
13: Protegir del sol, posa't crema. Bueno, la crema de protecció 50 o la que correspongui segons el tipus de pell és important i ens evita les cremades i ens ajuda molt, sobretot en determinats àmbits, però la millor protecció solar és la que ens evita aquell sol excessiu, constant, acumulat.
12: Respecte a les picades d'insectes com mosquits o vespes, recomana netejar-les amb aigua i sabó i retirar el fibló en cas que sigui visible i sobretot no utilitzar remeis casolans que poden empitjorar la zona afectada. També retirar possibles restes dels tentacles d'una medusa i en cas d'una picada aplicar aigua salada. Jornades que ens conviden a passar el dia fora de casa. Si preparem tàpers, cal mantenir la cadena del fred i evitar productes que poden ser molt sensibles a les altes temperatures com les salses. Núria Mallent, membre de la Junta del Codinucat, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
14: Sí que és recomanable que puguem ficar aquest tàper en una bossa isotèrmica i si podem ficar un d'aquests blocs que fiquem en el congelador, seria l'ideal. No és com tenir-lo a la nevera, però podem mantenir una temperatura prou correcta i tampoc no deixar un tàper preparar-lo superaviat i menjar-lo poder a les 10 hores.
12: Menjar en condicions i també mantenir una bona hidratació.
0: Avui podríem conèixer la data de la represa del servei ferroviari a les línies R2 i R11 després de l'esfondrament registrat aquesta setmana a Montcada i Reixac a les obres del tren. D'altra banda, entre la setmana entrant i la següent podran tornar a casa seva una segona tongada de veïns afectats per l'esfondrament registrat a les obres de la línia 9 del metro a Sant Gervasi. Sant Gervasi, Sants, Vallbona, Montcada han generat neguit entre la ciutadania que tem per la seva seguretat. Joan Martínez Bofill és el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Benvingut.
15: Hola, bon dia, gràcies.
0: Què és el que ha passat i per què? Què en sabeu o què deduïu?
15: Bé, ara mateix el que se sap és poc, no? I la informació una mica és incerta i caldrà estudiar-ho, no? Però que sí que s'ha vist pels vídeos, sobretot, hi ha un vídeo molt bo en el qual es veu que col·lapsa, no?, un mur del pou d'atac. Pou d'atac simplement és com un pou molt gran, no?, com d'uns 18-20 metres de diàmetre, que baixa fins a 35 metres, perquè a partir d'aquest doncs poder començar doncs el túnel en galeria, no? Aleshores, clar, per fer aquest pou tan fondo, el que has de fer són murs de contenció perquè el terreny no cedeixi, no caigui, igual que fas un forat a la sorra de la platja, no?, que se't cau, doncs el que volem és evitar això, no? Llavors, tot això es calcula, s'estudia molt bé, però per alguna causa que cal esbrinar, a la part de baix hi ha aquest mur assalit, hi havia uns pilons, unes columnes de formigó, no?, que en teoria la seva funció és contenir aquest terreny, i es veu clarament doncs que això doncs cedeix i comencen a entrar allà les pissarres, que és el nivell com si haguéssim profund del terreny, no?, el substracte geològic. Aleshores, clar, quines poden ser les causes? Doncs és incert i s'ha d'estudiar bé, no?, perquè normalment quan passen aquestes coses com moltes circumstàncies, però clar, abans de fer un pou d'aquestes dimensions, una sud d'aquestes dimensions, s'han fet sondejos, s'han fet assajos de laboratori, s'han fet molts càlculs i s'ha fet un projecte molt detallat en el qual doncs s'indica fil per randa, no?, què s'ha de fer per tal de que això no passi i, a més, amb uns factors de seguretat, no?, que permeten ser conservadors perquè si hi ha qualsevol imprevist, doncs aquest factor de seguretat pugui absorbir-ho i no passi res, no?
0: Els ciutadans confiem en que realment quan es fan unes obres d'aquesta envergadura doncs es fa seguir uns criteris de seguretat i això que passa doncs pot ser només un accident, no? Però també vostès entenen el neguit i la preocupació dels ciutadans, no? Amb tot el que ha passat en els últims dies en les obres del metro, les obres de Rodalies. Ja se sap que el risc zero no existeix, no? Però podem estar tranquils.
15: Sí, jo crec que sí, hem d'estar tranquils i les coses en general es fan bastant bé. El que passa, clar, són obres que són molt complexes, perquè aquí intervenen molts factors, no?, d'execució, de qualitat dels materials, de càlcul...
0: En el cas del tren, tants anys de falta d'inversions han deixat un estat deplorable del servei ferroviari que reconeixen les pròpies administracions implicades. Què diu els experts? Com s'han d'afrontar aquests treballs necessaris sense posar en perill la seguretat i intentar que no torni a passar el que ha passat aquesta setmana?
15: Clar, això és un tema que és una mica més... Tens a veure amb els gestors, no?, dels diners públics, però clar, és evident que tenim unes infraestructures que estan antigues, que s'han de mantenir, no?, per fer-ho, per posar un exemple, si tu tens una casa vella i no li fas les reparacions, doncs el dia que l'hagis de fer les reparacions seran molt més grans, no?, en comptes de fer els manteniments adequats. Aleshores, doncs clar, és molt important que les infraestructures es pressupostin i que s'executin, i que siguem doncs, cada vegada més eficients i que ho sapiguem gestionar millor.
0: La cosa bona de tot això és que, afortunadament, no hem hagut de lamentar danys personals, no hi ha hagut ferits, no hi ha hagut cap víctima, que això és molt important, clar. Però, clar, venim de mesos i mesos de problemes a Rodalies de Renfe a partir de, precisament, un accident mortal a Gelida ja fa mig any. Clar, tot això, que ha estat un ensurt, potser si no hagués tot aquest caldo de cultiu, doncs hagués quedat en això, no en un ensurt, però tenim preocupació per tot el que hem viscut fins ara.
15: Sí, totalment, no? Aquest cas de Gelida, doncs, va ser, allò sí que va ser un autèntic drama, no?, perquè una persona va morir. En aquest cas, doncs, per sort no hi ha hagut afectacions personals, que això és el principal. Sembla ser que les estructures i els edificis també estan intactes, per tant, això és bo. Ha estat molt aparatós, però sí, tal com dius, doncs una mica està plovent sobre mullat, no? Doncs, per exemple, des del Col·legi de Geòlegs fa molt temps que estem parlant doncs, del que passa a la R1, cada vegada doncs, que hi ha temporals de mar, hi ha aquesta afectació a una estructura viària, que és la primera que es va fer a la península Ibèrica, no? El tren pel Maresme, crec que era el 1848, que està totalment exposat, no? I aleshores, si volem tenir unes estructures, unes infraestructures que siguin eficaces, volem que la gent doncs, es mogui en transport públic per evitar tocar al mínim el transport privat, doncs clar, hem d'invertir i hem de fer-ho bé. I a més no ho podem fer de qualsevol manera, sinó que tenim una sèrie de condicionants del terreny que són molt importants i per tant doncs, això doncs, implica doncs, fer projectes previs, estudiar bé això i al final tenir equips pluridisciplinars per veure doncs, quines són les infraestructures sobre les quals cal actuar de primera, no? En primera opció i tenir un programa pautat per anar avançant, no?, a llarg termini.
0: Està clar. Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
0: Sorgit del projecte Òpera del Liceu, en col·laboració amb el Lliure, la tragicomèdia Estètica i Massacre arriba avui a Peralada per reflexionar sobre la pressió estètica. Amb direcció escènica d'Oriol Pla, música de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt, Agnès Ballén.
16: Para un deslizamiento fácil y una piel suave...
17: És lícit o no és lícit, o és estrany, o és perillós, o és patològic el tracte amb el cos.
18: És una de les veus més singulars de la literatura catalana contemporània, amb una escriptura intensa, irònica, incisiva i una gran capacitat per explorar les contradiccions humanes. Carlota Gurt.
17: Vaig pensar en diverses idees, jo sempre escric sobre les coses d'alguna manera que em mouen o que em preocupen o sobre les quals tinc preguntes, i el tema de l'estètica és una cosa que m'inquieta bastant, sobretot quan vas per Barcelona i veus aquesta explosió de locals d'ungles, no?, que n'hi ha un cada cantonada, no?, quan veus, no?, aquests llavis inflats de bòtox, no?, aquesta mena d'excessos estètics. Volia escriure un text al voltant d'això, no?, que ho tractés amb una certa ironia, amb un punt una mica hiperbòlic, i llavors la idea és explorar que el que l'espectador surti d'allà amb preguntes.
18: Estètica i Massacre presenta dos personatges, soprano i baríton, que es qüestionen l'ambició per l'estètica i la projecció de la seva imatge a les xarxes socials. Llibret de Gurt, direcció escènica d'Oriol Pla i la partitura és de Carles Prat.
19: Fins en quin punt estem condicionats a l'estètica, no? Fins en quin punt ens fa fer el que fem o som nosaltres els que decidim lliurement?
18: Els dos personatges fan de mirall, l'un obsessionat per l'estètica i l'altre per l'antiestètica, per reflexionar sobre el tracte i sotmetiment del nostre cos. Estètica i Massacre es podrà veure només aquest vespre al Mirador del Castell dins el Festival de Peralada.

més propostes per avui. A Barcelona tanca el Festival Bars a poble espanyol Morrissey. El legendari fundador de The Smiths torna a Barcelona una dècada després, convertit en activista contra la tauromàquia. Ha demanat al president del govern que prohibeixi els toros.

0: I avui comença Roses, la 19a edició del Festival Sons del Món, inaugura Pablo Alborán, Joan Sisquella.
1: La programació s'allargarà fins al 10 d'agost amb una quinzena de propostes. El protagonista del concert inaugural aquesta nit serà Pablo Alborán.
2: No hay reglas para amar, no hay forma de acertar.
1: A més, el cantant malagueny també passaran per l'escenari de la Ciutadella de Roses, entre d'altres Joan Dausà, Niña Pastor i Sergio Dalma. A més, hi ha dues propostes especials, dos concerts inèdits. Un és el que aplegarà per primera vegada a Gossos i l'Axan Busto, i l'altre reunirà damunt de l'escenari els referents del que els organitzadors han batejat com el so d'una generació. Xavi Pasqual és el director dels Sons del Món.
3: Mai a ningú se li havia acudit ajuntar en un mateix escenari a Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.
1: El festival també commemorarà el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody, un espectacle de tribut a càrrec de la formació God Save the Queen.
4: Que me caiga otra vez.
0: I de la cultura als esports. Comencem amb ciclisme. Jaume Riola, bona tarda.
5: Què tal, Olga? Bona tarda.
0: Avui, penúltima etapa del Tour de França.
5: Demà els corredors faran la tradicional arribada als Camps Elisis de París. Avui tenen l'última etapa d'alta muntanya, l'Alpe d'Huez. Torna a ser protagonista. La jornada d'ahir va acabar amb aquest port i avui la meta torna a estar situada allà. Saludem el nostre corresponsal a la Gran Bucle, el Jorge Agüero. Què tal, Jorge? Com estàs? Bona tarda.
6: Què tal, Jaume? Molt bona tarda. Doncs mira, seguim al cap de cursa, 88 quilòmetres encara per arribar a línia de meta, al grup d'escapats, amb 10 corredors, entre ells el mallot de la muntanya Richard Carapaz i l'alacantí Juan Ayuso, que tenen un avantatge de 4 minuts 20 segons respecte al pilot on hi ha el mallot groc Tadej Pogacar. Ara mateix estan pujant la segona ascensió del dia al col de Telegraf. Avui, recordem, és a etapa reina, són 5 pujades, 4 d'elles, a excepció d'aquest coll du Telegraf, són de categoria especial. Hi ha la Croix de Fer, que ja s'ha superat, també el Galibier, la Seguin i el Peduez, que efectivament avui repeteix per segon dia consecutiu, tot i que avui es pujarà per una vessant diferent.
5: L'etapa reina d'aquesta etapa del Tour, d'aquesta edició del Tour de França, tot plegat, Jorge, després d'una nova exhibició de Tadej Pogacar, cinquena victòria d'etapa per a l'eslové, que deixa encara més sentenciat el Tour.
6: Sí, exhibició, i precisament la que vam viure ahir a la pujada a Alpe d'Huez, quan l'eslové va començar a peu de port, mancant 14 quilòmetres, tenia un desavantatge de 2 minuts 30 segons, doncs bé, va arribar sobrat a línia de meta i de fet doncs va deixar pràcticament ja sentenciat del tot aquest Tour de França. És un avantatge de 7 minuts 11 segons respecte al segon classificat, Remco Evenepoel. Mal dia per Juan Ayuso, l'alacantí es va enfonsar, es va deixar una minutada i ara mateix és setè a la general a 15 minuts 58 segons de Tadej Pogacar, i també molt allunyat de l'objectiu del podi que el marca el mexicà Isaac del Toro. També males notícies a l'equip Movistar, Einer Rubio, que va patir un accident, es va anar de cara contra un cotxe que va haver de frenar-se en sec per no atropellar un aficionat. Doncs bé, el colombià ha passat la nit ingressat a l'hospital de Grenoble. El balanç, afortunadament, no és greu, però sí que s'ha endut 20 punts de sutura a la cara. I també doncs destacar que segueix en la cursa la doble representació catalana, tots dos al Caja Rural, recordem, Joel Nicolau i Abel Balderston, debutants en el Tour de França, i que si tot va bé avui, doncs demà completaran per primera vegada en les seves carreres professionals la Gran Bucle.
5: Gràcies, Jorge. Bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Doncs amb un d'ells, amb un dels dos catalans, parlava el nostre enviat especial, el Jorge Agüero, ahir a l'arribada, amb l'Abel Balderston, a qui li preguntava per l'etapa, per aquesta arribada tan especial al Alpe d'Huez, i també per la caiguda que havia patit dies abans.
7: Molt xula l'etapa, molt dura. Però bueno, ahir la caiguda va amb mala sort una mica, però bueno, una mica mal d'ombro, però bueno, per sort no és res greu i he pogut seguir. Però bueno, sempre al final et perjudica una mica el dia següent, tens agulletes per tot el cos i bueno, però bueno, he intentat igualment estar a la fuga i no he pogut i res, disfrutar de la gent.
6: La gent, la pujada, les curves, bueno, tota aquesta quantitat immensa és per tu un dels dies més significats de la teva carrera?
7: Sí, totalment. Al final crec que mai havia vist tanta gent i tota la pujada sencera. Al final és una pujada superdura, 14 quilòmetres, que s'ha fet llarga, però amb tanta gent es fa molt més fàcil.
6: Demà 4 ports de categoria especial.
7: Sí, demà ja a deixar-ho tot i ja a veure com arribem, però a disfrutar i a donar-ho tot.
0: Ens us parla de la NBA, Jaume, i de LeBron James.
5: Sí, que és el nom propi del dia. Ha anunciat que continuarà la seva carrera defensant la samarreta dels Philadelphia 76ers. Segons ha avançat l'insider Shams Charania, és una notícia bomba al bàsquet dels Estats Units. 41 anys té LeBron James, signarà per dues temporades. D'aquesta manera s'acaben les especulacions que el situaven de nou a Cleveland, a Miami o fins i tot a Golden State, jugant al costat de Stephen Curry. I mira, Olga, el 5 inicial de Philadelphia, que podria estar format per Maxi, Edgecombe, Jaylen Brown, que ha arribat aquest estiu procedent de Boston, LeBron James i Joel Embiid. Els Sixers es converteixen en el quart equip que haurà defensat LeBron a la seva carrera a l'NBA i aspiren a guanyar l'anell, cosa que no fan des de l'any 1983.
0: I aquí a casa nostra hi ha molts partits de pretemporada.
5: Espanyol Sabadell d'una banda, Girona Alavés de l'altra, 1-1 el partit entre l'Espanyol i el Sabadell d'aquest matí. Els arlequinats s'han avançat al marcador gràcies a una bona acció de Rodrigo Escudero. Quique García ha fet el gol de l'empat. Manolo González ha apostat per un 11 que podria ser titular a la Lliga. Dimitrovic a la porteria, Omar i Cabrera en defensa, amb Harman i Urco exercint de central, mentre recordem l'Espanyol no reforça aquesta posició. Edu Expósito i Moscardo al doble pivot, Cala a la mitja punta, Dolan i Marcos per les bandes i Roberto com a referent. La propera cita dels blanquiblaus serà Anglaterra, el petit estaix que faran i en el qual jugaran contra el Burnley, el Middlesbrough i el Coventry City. Els arlequines de la seva banda dimecres vinent s'enfrontaran al Manresa. El Girona ha perdut per 0-1 davant l'Alavés. Els blanquivermells han tingut oportunitats de perill que no han sabut materialitzar. Álvaro García ha fet l'únic gol del partit i ho ha fet al minut 89. Aquesta tarda, a partir de les 8, Nàstic Andorra, el nou estadi de Tarragona, i ahir victòria del Barça per 4-1 contra l'Europa a porta tancada i a la ciutat esportiva Joan Gamper. Encara l'equip de Hansi Flick sense el darrer fitxatge, sense Karim Adeyemi, Ibrahima Diarra, Héctor Ford, Ebrima Tunkara i Àlex González van fer els gols del conjunt blaugrana. Per part dels graciencs va marcar Flavio Guimaraes, Szczęsny va sortir d'inici com a porter titular, Ter Stegen el va substituir a la mitja part. I per ser Olga, que el Barça ja té rival pel trofeu Joan Gamper, serà l'Al Ahly egipci. El partit, recordem, dimecres 19 d'agost a les 8 de la tarda al Camp Nou.
0: Són dies de partits amistosos, de preparació i també de fitxatges.
5: Sí, el Barça femení ha anunciat la incorporació de la portera Tyler McCamey, arriba des de Dallas, des de l'equip de Dallas Trinity, i ha signat per dues temporades, fins al 2028. McCamey té 24 anys i viurà al club blaugrana la seva primera experiència a Europa, i d'una que ha arribat, Olga, a una que marxa, ja és oficial el nou destí de Salma Parayuelo.
8: Competir, ganar, superar-me, esta mi ADN. Porque así piensan las ganadoras, y esa es la mentalidad de una Lyonnaise. En medio de las expectaciones y los rumores, seguía mi corazón. Lyon, la Ville Lumière,
5: Sambrano. Se'n va el Lyon de Jonathan Giraldes. Salma estarà al club francès fins al 2030. En clau masculina ha mogut fitxa l'Atlético de Madrid, que ha anunciat que arriba a un acord per la incorporació de Kangin Lee. I en atletisme, Olga, acabem els campionats d'Espanya. Maria Pérez ha guanyat per cinquena vegada la prova dels 10 quilòmetres marxa i ho ha fet batent el rècord nacional amb 42 minuts, 12 segons i 93 centèsimes.
0: Gràcies, Jaume.
5: Fins ara.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
10: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
11: Cuando recibí al otro día la alarma, dije, la alarma, yo me voy y me he visto.
12: No nos dio tiempo a coger nada. Llegaron diciendo que teníamos que evacuar urgentemente, todo el mundo. La guardia civil dando vueltas por allí hasta que nos fuimos todos.
13: Ella viene con las zapatillas de estar en casa porque pensó que íbamos a la puerta. Digo, pero claro, y yo igual, yo también con la ropa que estoy en casa de
11: igual,
13: en vez de cambiarnos ni nos cambiamos siquiera.
9: Más de 70.000 evacuados. Esta es la cifra provisional que deja ahora mismo el incendio de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Ávila. Junto a los confinados, la cifra supera los 80.000 afectados. Es un número altísimo que no se recuerda en los peores recientes incendios forestales. Hace menos de una hora escuchábamos en directo, a través de Radio Nacional, cómo desde el puesto de mando avanzado en Cenicientos, en el suroeste de la comunidad, se anunciaba que la localidad tenía que ser desalojada. Lo decía así Francisco Martín, delegado del Gobierno.
14: Vamos a proceder a evacuar el municipio de Cenicientos. Así que vamos a desmontar este PMA y os rogamos que vayáis saliendo de aquí de manera ordenada, con calma, pero que vayáis saliendo de aquí y os indicaremos en breve el punto en el que vamos a abrir el nuevo puesto de mando avanzado.
9: Siguen siendo horas críticas después de una noche en la que se ha intentado aprovechar al máximo que el viento perdía fuerza, que bajaban las temperaturas y sobre todo aumentaba la humedad. Sonido de los helicópteros, el fuego de madrugada ha avanzado un poco, ha bajado de intensidad. Puede ser que el fin de semana dé esa tregua, el tiempo suficiente para encarar el incendio, atacarlo por tierra. El gobierno ya trata el incendio de Ávila y Madrid como uno solo. El presidente del gobierno ha comparecido desde el puesto de mando avanzado todavía en Cenicientos. Citaba esa ventana de oportunidad, también ha advertido de que pueden venir horas complicadas.
15: Es que vamos a tener unas horas complejas, porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios.
9: Enseguida vamos a hablar con nuestros compañeros meteorólogos de Radio Televisión Española para ver cuál es la previsión en las próximas horas. La Unidad Militar de Emergencias ha decidido unificar el mando para luchar contra los incendios de Madrid y Ávila, que han calcinado más de 25.000 hectáreas, son cifras provisionales. Su jefe, el jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, hablaba de la posible confluencia en la zona de San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, y por eso recalcaba importante adelantarse.
16: Previsiblemente, en poco tiempo van a confluir también previsiblemente en la zona de San Martín de Valdeiglesias. He decidido y he comunicado al presidente mi decisión de crear el mando unificado de la emergencia. Es decir, trabajaremos no en dos sectores, el sector Madrid y el sector Ávila, sino trabajaremos como un sector único, tratando esta catástrofe, tratando este incendio como uno solo.
9: En la provincia de Ávila, en Abaluenga, donde continúa Sandra Sánchez, ha habido nuevos desalojos en la zona del Valle del Tietar esta misma mañana. Sandra.
17: El mensaje Saler se ha enviado a los habitantes de Ladrada, Piedralaves, Casillas, Sotillo de Ladrada, Santa María del Tietar, Navaundilla y Casavieja. 30.000 personas, entre las que no solo se encuentran las censadas, sino que se han unido también las que se encontraban en sus lugares vacacionales. Estas también se unen a los desalojados en Burgondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y La Atalaya del Tiemblo. Además, más de 8.500 personas continúan confinadas en Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo. Entre 13.000 y 15.000 hectáreas ya han sido calcinadas, y los flancos que más preocupan se encuentran en la zona sur, en el entorno de Casillas y Piedralaves, y en el sureste, en la zona de La Atalaya en El Tiemblo, aunque el viento está volviendo a complicar las tareas.
9: Son zonas con población residente, especialmente el fin de semana, y recuerdan las autoridades que hay que extremar la precaución en las carreteras. Las vías pueden estar cortadas para evitar el acceso y facilitar los trabajos de extinción. Vamos a ir a las carreteras, vamos a conocer cuál es la situación. Daniel González, adelante. Sí, DGT. Estamos intentando hablar con la DGT, con nuestros compañeros. Daniel González o Darío Carnicero, adelante. Sí. Estamos pendientes de...